0: σου d'ahir i d'avui. I ara avui estem tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahí i d'avui. La millor música per sentir.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Cançó d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
2: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajuna amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
1: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
1: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
0: Imagina Ràdio,

night to everyone.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Carabén, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Jané, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
6: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio. El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretiquet. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
0: Imagina Ràdio.

Imagina Radio. Barbra Streisand.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí a Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Pocs minuts passen ja de les 8 del matí. Nosaltres aquí estem encetant un divendres i acabant, pues, aquesta setmana. Avui és 26 de juny de 2026 i al de bon matí, pues, diverses coses, perquè, mira, entre altres, pues, parlarem sobre el consum de drogues i ho farem amb Josep Natxer, que és infermer del Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions. Avui també, pues, sabrem quin dia és, farem repàs a les efemèrides, parlarem de cine, amb repàs a la cartellera de cinemes a Amposta, repàs també a les activitats del cap de setmana, tindrem la música en català i, bueno, i moltes coses més. Tot això aquí al De Bon Matí, des d'ara i fins les 9:30. I bueno, és que avui ens hem aixecat amb energia, perquè mira, tot i la calor és estiu i la veritat és que el bon temps ens dona vida, encara que ens faci patir una mica, no? No us sembla així? Bueno, sigui com sigui, avui moltíssimes coses aquí al De Bon Matí, com sempre la millor música, i també ens posarem al dia amb Andrea Maqueda. Així que mira, no t'explico res més, el que te dic i el que t'animo és a que et quedes amb nosaltres, que et deixes acompanyar i que nosaltres ens acompanyarem de tu, escolta. Així que res, que comença el De Bon Matí, i si t'acabes d'incorporar, pues molt bon dia.
0: Imagina Ràdio, De Bon Matí.
1: Rafael Cavalieri deia: cal deixar fora del teu cap el que està fora del teu control. La pau mental no arriba sola.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: I com que estem estiuencs, pues ara anem a escoltar la música de Karol G acompanyada per Nicki Minaj. Una cançó de l'any 2021, es diu La Tusa. Ja no...

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: De Bon Matí. Imagina Radio.
1: I avui és divendres, ja ho saps, i és també dia 26 de juny. Cal dir que avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i Tràfic Il·lícit de Drogues. També és el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura, Dia Mundial de la Refrigeració, i cal dir que avui també és el Ras Asana o l'Any Nou Musulmà. Així que, pues, tot això és avui, i a més, pues, ja t'ho he dit, és divendres i és 26 de juny.
0: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
1: I escoltem ara la música de Dani Fernández. La cançó es diu Plan Fatal.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: I bé, si volies saber què va passar un dia com avui o què ha anat passant un dia com avui al llarg de la història, pues ara anem a fer un repàs a algunes de les efemèrides. Mira,

estats que castiguen l'homosexualitat. I el 2015, el 26 de juny, el Tribunal Suprem dels Estats Units autoritza el matrimoni entre persones del mateix gènere. I anem ara per més efemèrides, però musicals. Mira, te'n vaig a dir tres. La primera d'elles, l'any 1977, un dia com avui, Elvis Presley va fer el seu últim concert. Va ser als Estats Units i va ser l'últim perquè va morir una setmana després. Al 1993, per tercera setmana consecutiva, Gabriel s'està al número 1 amb la cançó Dreams. I ja per acabar l'any 2010, avui fa 16 anys, la cançó anomenada Telephone, una cançó interpretada per Lady Gaga i Beyoncé, encapçala la llista de singles a l'estat espanyol. I amb aquesta cançó, que com dèiem arribava al número 1 un dia com avui, ara fa 16 anys, doncs acabem aquest espai. Aquí tens la cançó Telephone. Hello.

0: use my telephone.
1: We're sorry. The number you have reached is not in service at this time.
2: Please check the number or try your call again.
3: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
4: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i

0: seca.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiquet.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
5: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
4: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
5: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
4: Elaborat amb les varietats morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
5: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
4: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: Informa't de tot el que passa per les nostres terres. De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Quart som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Quart d'Amposta, Avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42. Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingut un home a Alcanar per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil. En total, ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena d'11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials. La menor va assenyalar que havia iniciat una relació virtual amb un home adolescent de 16 anys, anomenat Àlex, perfil amb el que el detingut contactava amb les menors per acosar-les i demanar material audiovisual explícit. Durant la investigació, s'ha acreditat l'existència de més de 2.500 fotografies i de 200 vídeos. Les tres cales de l'Ametlla de Mar opten a una transformació integral amb la candidatura del nou Pla de Barris i Viles. El projecte planteja actuacions de millora dels serveis, la mobilitat i l'atenció a les necessitats socials d'una zona amb una població cada vegada més diversa. Entre les actuacions previstes hi ha la millora de la carretera de les Tres Cales, amb un carril bici i espai per a vianants, l'asfaltatge de carrers i la renovació de la xarxa d'aigua. La proposta podria mobilitzar una inversió d'entre 3 i 12,5 milions d'euros amb un 70% del finançament de la Generalitat. L'Ajuntament presentarà el projecte el juliol i abans ha convocat una reunió amb el veïnat per explicar-lo i recollir aportacions. Tortosa celebra el mes de l'orgull amb música, activitats familiars i accions de sensibilització i reivindicació dels drets LGTBIQ+. L'acte central serà este dissabte al Parc Teodor González, amb la lectura del manifest, el pregó de la cantant Cristina Montllau, actuacions musicals i propostes familiars. A més, l'Ajuntament tornarà a exhibir la bandera LGTBIQ+, en diversos equipaments municipals com a mostra de compromís amb la diversitat i la igualtat. La jornada final inclourà tallers, humor al col·lectiu i música en directe amb la participació d'artistes i entitats del territori. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè i amb alguns núvols prims de caràcter local que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 33 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem ara a les 9 amb més informació. Bon dia!
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
5: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
6: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
7: i a tuktuk.cat.
8: Amanida amb entresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres, menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
9: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
10: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
5: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: De Bon Matí. Imagina Radio.
1: Bé, avui és 26 de juny, Dia Mundial contra l'Abús de les Drogues, i pues, sobre este tema anem a parlar sobre addiccions, i per parlar-ne tenim en nosaltres a Josep Natcher, que és infermer del CAS, infermer concretament especialitzat en salut mental. Josep, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, com dèiem, anem a parlar sobre addiccions, anem a parlar sobre abús de drogues, abús de substàncies. Anem a parlar del CAS, si et sembla, del Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions, que esteu ubicats a Tortosa, hem de dir.
2: Ubicats dins de l'espai de l'Hospital Santa Creu, tot i que ens gestiona la Clínica Terres de l'Ebre.
1: Molt bé. I com deia, esteu ubicats aquí a Tortosa, bueno, a Jesús en este cas, però abarqueu Terres de l'Ebre.
2: Correcte.
1: O sigui que seria el cas Terres de l'Ebre. El que passa que ho coneixem com a cas Tortosa, no? Pot ser?
2: Sí, sempre s'ha anomenat Tortosa. Algun lloc sí que surt ja cas Terres de l'Ebre, però com no sé, com hi ha estos projectes així una mica més macro comarcals, no sé si la cosa va per allà,
1: claro.
2: Però nosaltres sempre hem sigut cas Tortosa.
1: La qüestió és que la vostra feina és la que és, no? Que és ajudar a la gent que al final, bueno, que pel tema que sigui pel que sigui, acaba caent en alguna addicció i pues, busca ajuda al final, no? Llavors, 30 anys, per cert, fa que estàs, que no fa molt parlàvem dels 40 anys del cas Tortosa aquí amb la Núria Julvé, i ara tu en portes 30, o sigui que ets
2: sí,
1: una
2: sí.
1: institució dins a la casa.
2: Bueno, una institució no, circumstancialment. En aquell moment hi havia una epidèmia de gent en VIH positiu que s'accentuava i acabava en sida i acabava ingressant a la Verge de la Cinta i aquesta gent utilitzava la via parenteral, o sigui, s'injectava heroïna. Havien de buscar una solució per a este problemón, i van, per fi, que constava, ja feia dies que anava pel món, però de l'any 85 que existia els programes de metadona, però bueno, hi havia moltes controvèrsies i prejudicis per part del sistema de gestions de la Generalitat, etc., per a legalitzar aquesta substància. I a l'any 96, per fi, se va instaurar el programa de tractament en metadona, i aquí apareix la figura de l'infermer, de la infermera, o en este cas l'infermer, dins dels CAS, perquè els centres d'atenció i seguiment només hi havia un metge, psicòleg o i treballadora social. I aquí apareix l'infermer. En este cas jo buscaven un perfil home en aquell moment, doncs perquè la població que ja teníem era una població molt dura, molt complicada, i bueno, que no té res més d'importància, perquè...
1: Bueno, però si contextualitzem en aquell moment, pues, no?
2: Sí, claro.
1: La visió era esta,
2: però que les dones ho estan fent perfectíssimament, vull dir que no és que ni siga imprescindible ser home, és més aviat bueno, passa que si la imatge vulgues que no, un home pues, sempre fa una mica més de...
1: Sí, i és que és això, que en aquell moment encara estava més accentuat tot això.
2: Era un perfil de gent molt complicada, complicada. Pensa que molta gent... entrava i sortia a la presó en delictes de sang, alguns gent complicada i en molt de trastorn mental, perquè això sí que ha anat sempre lligat en segons quins tipus d'usuaris. Hi ha molta patologia dual greu i descontrol, incontrolada, o sigui que no segueixin cap tipus de tractament. Han acabat,
1: claro.
2: Complica molt tot l'abordatge de tota aquesta població, però bueno, ha anat canviant, si llavors després ja t'ho comento.
1: Sí, anava a comentar-te la situació actual, més o menys quina és, perquè, claro, en aquell moment, no, quan començaves tu, que feia no res que existia el cas Tortosa, com aquell que diu, clar, es parlava molt de l'heroïna, però ara hi ha altres substàncies... continua l'alcohol, que sé que al final el major nombre de persones usuàries que estan vinculades al cas és per alcoholisme, però n'hi ha d'altres substàncies. La cocaïna crec que era la segona substància, no?
2: La segona.
1: Sí, o sigui, sí. Que tot això ha anat evolucionant i canviant,
2: sí,
1: i el que vindrà.
2: Sempre ha anat en aquesta línia. L'alcohol sempre ha sigut el que ha generat més demanda de tractament o de seguiment i atenció, i en segon lloc la cocaïna. Sempre en aquesta línia. La heroïna estava en tercer lloc i ara estan apareixent noves substàncies. Bueno, el cànnabis també. Ara ha passat davant el cànnabis als problemes d'heroïna.
1: Hi ha diferents tipus de substàncies, legals i il·legals.
2: Sí,
1: això com se mesura?
2: A veure, el tema se mesura Pues mira, te ho diré clar. Se mesura que és una incongruència perquè les substàncies que generen més problemàtica social i sanitària són les legals. Vale? Com tu has dit, i és així, l'estadística com us ho... l'alcohol és la primera substància que demana, que genera problemes d'addicció i de necessitat de tractament. I és legal. Tenim el tabac. El tabac és, sí. no és una substància que actua a nivell d'alteració de la ment, però és una substància legal i que genera un munt de malalties, no mentals, però sí orgàniques.
1: Hi ha molt d'estigma al voltant del consum en general. Hi ha molt d'estigma. Jo crec que s'ha associat sempre molt a entorns marginals, però això no és així.
2: Totalment. A veure, és que clar, jo és un tema que ja et dic, mitja vida que porto allí. Jo el que vull que quede clar a tothom és que l'addicció a substàncies és una malaltia. Que és que, clar, és el concepte erroni que té moltíssima gent que es pensa que la gent se droga perquè vol. I que la gent són viciats i la gent fan ús d'això com a recreatiu o com a un problema de la persona en concret, no? És una malaltia, la OMS ho reconeix així. Tenim, a més, una malaltia mental greu.
1: Sí, sí.
2: Vale? Nosaltres tenim uns manuals que són els manuals diagnòstics on estan explicades totes les patologies mentals i té més pàgines d'addiccions de substàncies que d'esquizofrènia o d'altres tipus de malalties mentals. Primer que tot, que quede clar que és una malaltia. Vale? Que la gent que té aquest problema és una persona malalta. I a partir d'aquí, pues, bueno, la complexitat de cada persona i de,
1: claro.
2: I de l'entorn i de la combinació de diferents patologies, perquè un 60% aproximadament de gent a la qual se li instaura una addicció a substàncies té algun trastorn mental també concomitant, o sigui sí. Combinat.
1: Molt bé. Tema d'edats, quan se comença a consumir?
2: Sí, aquesta és una altra història que ara també ens trobem. Antes la gent ja era més, ja començava més, en edats més, més elevades, i això és un altre tema que jo penso que és la clau de la història. Bueno, la clau tampoc, no, la clau no n'hi ha cap, però aquí hem d'iniciar l'abordatge i la prevenció, que és la clau. En els àmbits de salut, salut mental i addiccions, igual, hem de començar a fer activitats preventives en les fases. A primer d'ESO hi hauria tots els centres...
1: Que és quan comença la curiositat,
2: clar,
1: potser,
2: no? No, és que quan comença la gent, claro, perquè és la, se junta la hormona que puja, perquè, claro, és l'adolescència... I està,
1: és l'etapa vital, és, al final,
2: és l'etapa vital,
1: no?
2: Acabat. També la societat com està canviant, la immediatesa d'aconseguir coses, les relacions entre iguals, la falta de comunicació a les famílies moltes vegades, perquè la societat ens porta que han de treballar els pares i les mares, i a casa doncs, en els IEOs es parlava de coses, i ara, a part de la influència que tenim de les substàncies i del munt de coses que corren, doncs, esta falta de prevenció o de que algú li expliqui al xiquet o a la xiqueta que allí hi ha un risc molt important de que pot generar un problema molt greu per la seva salut, ningú els ho explica.
1: Claro. Clar, jo crec que hi haurà de tot, però que se va més per dir-li les conseqüències que tindrà a casa, no? De si jo t'enganxo en un cigarro, no sé què, no? Més això que el que li podrà passar per... He dit un cigarro com hagués pogut dir qualsevol altra cosa.
2: Sí.
1: Crec que seria important, potser parlar més del que pot passar-li a ell com a persona.
2: Clar,
1: i no...
2: Clar, però jo entenc que el sistema, que el sistema hauria de contemplar... Nosaltres tenim un molt bon professional, que és educador social, per a fer les activitats preventives. Però, clar, també hi ha uns programes als centres sanitaris que es diuen per salut i escola, que també hi ha una infermera. Però, clar, no arriben a poder fer la intervenció que realment necessita això. Perquè ara el sistema, de vegades, aboca un munt de recursos en tapar forats.
1: Yeah.
2: I el que hem de buscar és evitar que es facin els forats. Invertir en prevenció. Cada centre de secundària hauria de tindre una infermera.
1: Claro, una, això però no està sent així.
2: No encara pel tema de les addiccions, sinó per la salut
1: en general.
2: Sí, sí. Lo que passa que bueno, pues no hi ha
1: no
2: consciència, no hi ha, no sé,
1: no s'invertix en això.
2: No s'invertix. I seria la inversió més rentable.
1: Sí, sí, sí. I ja quasi acabant, tema sexes, gèneres, homes, dones, qui, o sigui, ja no qui consumeix més o qui demana més ajuda.
2: Sí, no, sempre hem sigut els homes.
1: Potser perquè es parla menys de salut mental entre homes.
2: Se va equilibrant prou. Mm. No perquè es parli més, sinó pues, la forma de ser, la testosterona, les característiques.
1: Aquí el motiu no el sabrem, no?
2: És així, l'estadística diu això. Les dones en algunes substàncies pues, també, però són bàsicament homes, i les edats d'inici cada vegada més precoces, que és el que comentàvem de la prevenció, que seria molt interessant, perquè dotar d'aquests recursos de prevenció antes de que la gent... Després ho farà o no ho farà, perquè, evidentment, després la gent és lliure. Si una persona, doncs, però almenys que el sistema li hagi explicat les conseqüències que pot arribar a tindre això, perquè a vegades s'estalviaríem algun problema de després, posterior.
1: Pues sí, és així. I segurament que hi hauria més d'una persona que se ho plantejaria abans de... No?
2: Probablement, clar.
1: Hi hauria gent que igual tiraria endavant.
2: Si tu a una
1: endavant,
2: persona, un professional, li explica a un jove que pari el compte, perquè les conseqüències, explica una mica la realitat. Jo, quan nosaltres allí... Nosaltres ja estem al final de la cursa, eh? Estem a la meta, no? Allí la gent que ve allí... Bueno, jo parlo bàsicament a la gent, perquè jo ara atenem a tots els usuaris, però històricament nosaltres teníem la gent que és de l'heroïna en el programa Metadona i aquest tipus d'intervencions, i clar, aquesta gent ja és al final de la... O sigui, hi ha gent que ja està de tornada de moltes coses, i explicant-los i ensenyant-los una mica aquestes realitats, pues alguna persona també, algun jove, pues li faries una mica d'obrir els ulls i dir, hòstia, i, pues
1: potser m'ho penso, claro. Molt bé, pues Josep Nàcher, un plaer sempre que vinguis a contar-nos coses, no? De contar-nos la realitat, sobretot, que es viu al dia a dia, perquè a vegades diràs que si és algo que no ho toques de prop, que si tens la sort de no tocar-ho de prop, pues sembla que sigui algo que passa a altres contextos, a l'altra punta de món, i l'altra punta de món passa, però també passa a casa nostra.
2: Que va. I a més vull recalcar l'equip, que és bàsic i imprescindible, un equip multidisciplinar, un abordatge integral, o sigui que allí la persona, a part de la humanitat i de l'expertesa de la majoria dels professionals, és molt important un abordatge en totes les vessants de la persona. I això, que és necessari aquest abordatge, i sobretot que quede clar que és una malaltia, que la gent... Hi ha molt d'estigma respecte a aquesta gent. Sí que alguna persona s'ha complicat la vida i ha generat, doncs, no, esta sí, imatge, però que són malalts i com a tal els hem d'atendre, i així el sistema ho ha de previndre.
1: Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies. Hasta la pròxima.
2: Gràcies, Imma.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I el que escoltem ara aquí al De Bon Matí és la música d'Imagine Dragons, la cançó It's Time.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/Mestràlia.
0: Informa't de tot el que passa per les nostres terres. De bon matí a Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Les notícies amb Andrea Maqueda.
5: Bon dia. Detingut un home a Alcanar per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil. En total, ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena d'11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials. La menor va assenyalar que havia iniciat una relació virtual amb un home adolescent de 16 anys, anomenat Àlex, perfil amb el que el detingut contactava amb les menors per acosar-les i demanar material audiovisual explícit. Durant la investigació, s'ha acreditat l'existència de més de 2.500 fotografies i de 200 vídeos. Les tres cales de l'Ametlla de Mar opten a una transformació integral amb la candidatura del nou Pla de Barris i Viles. El projecte planteja actuacions de millora dels serveis, la mobilitat i l'atenció a les necessitats socials d'una zona amb una població cada vegada més diversa. Entre les actuacions previstes hi ha la millora de la carretera de les Tres Cales, amb un carril bici i espai per a vianants, l'asfaltatge de carrers i la renovació de la xarxa d'aigua. La proposta podria mobilitzar una inversió d'entre 3 i 12,5 milions d'euros amb un 70% del finançament de la Generalitat. L'Ajuntament presentarà el projecte el juliol i abans ha convocat una reunió amb el veïnat per explicar-lo i recollir aportacions. Tortosa celebra el mes de l'orgull amb música, activitats familiars i accions de sensibilització i reivindicació dels drets LGTBIQ+. L'acte central serà este dissabte al Parc Teodor González, amb la lectura del manifest, el pregó de la cantant Cristina Montllau, actuacions musicals i propostes familiars. A més, l'Ajuntament tornarà a exhibir la bandera LGTBIQ+, en diversos equipaments municipals com a mostra de compromís amb la diversitat i la igualtat. La jornada final inclourà tallers, un mural col·lectiu i música en directe amb la participació d'artistes i entitats del territori.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè i amb alguns núvols prims de caràcter local que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 33 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
9: Ei, què et passa? Fas mala cara.
10: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
9: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
10: M'has salvat la vida.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
11: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
12: I la cançó en català d'avui es diu Mode Avió. Ens arriba des del projecte Estiu 22 amb la veu de l'Ampostí Pons Bel.

Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: I anem ara per les activitats que ha programades per al que queda de setmana, o millor dit, encarant el cap de setmana. Perquè avui divendres, dia 26, hi ha la xerrada divulgativa Eclipsis Solars, una experiència per viure-la a càrrec de Carlos García Gómez a les 7 del vespre al Centre Marcel i Domingo de la Sénia. Avui també hi ha contacontes amb Ara em dic Joana i amb la tango Ja som 3 a càrrec de Montse Calvet, Dolors Pasqual i Maricín Chavarría. I ahir és contacontes de vincles intergeneracionals. Tota aquesta activitat és amb motiu del mes de l'orgull i serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Marcel i Domingo de Tortosa. Per al dissabte, moltíssimes activitats en les que hi ha. Mira, una d'elles és Buda Bike, que és l'onzena edició en aquest cas, i és la ruta turística per descobrir l'illa de Buda cop de pedal, amb una visita guiada, també degustació de productes típics, mostra de folklore del Taik. La sortida és a les 9 del matí i les inscripcions cal fer-se a través de l'Oficina de Turisme de Sant Jaume d'Enveja. Més coses, perquè a Flix hi haurà el Festival Pingüí amb diversos concerts des de les 12 del migdia fins a les 2 de la matinada a les piscines municipals del municipi. El preu de l'entrada és de 10 euros. Més coses, perquè se celebra el Dia de l'Orgull a dos municipis, concretament a Miravet i a Tortosa. Per una part, com dèiem, a Miravet se celebra Ribera Orgullosa a partir de les 6 de la tarda amb diferents activitats, com per exemple, mira, a les 6 hi haurà activitats infantils, a les 7 acte institucional i a partir de les 8:25 actuació d'Irene Porta amb sopar popular i bingo musical també. L'altra celebració de l'Orgull aquest cap de setmana, aquest dissabte, és a Tortosa a partir de les 6 i mitja de la tarda amb diversos concerts, com per exemple Cristina Montllau i The Cotton Midnight Trio, entre altres activitats. I serà al Parc Municipal Teodor González. Festivals també aquest cap de setmana, com per exemple el Riu de Veus, amb les actuacions de David Caravent, que és el líder de Mishima, Xari Maresté i Meritxell Gené, a les 9 i mitja de la nit al Castell de Miravet. Les entrades costen 12 euros a taquilla el dia del concert i 10 euros si la compres anticipada. També hi ha dos espectacles de teatre, un d'ells en les jornades de teatre de Sant Jaume d'Enveja, que és Els Llogaters de la Lili, a càrrec del grup Delta Teatre, i serà a les 10 de la nit de dissabte al Teatre Auditori Marta Manzanares. El preu de l'entrada és de 10 euros. L'altre espectacle, l'altra representació és No és lo mismo Pride, cabaret a càrrec de Dea Company, a les 10 i mitja de la nit a Sala B Teatre d'Amposta. El preu de l'entrada és de 16 euros anticipada i 18 euros a taquilla. I arriba també l'edició d'enguany de la Gran Festa del Montepío amb la millor música dels 80 i 90 fins a l'actualitat amb Festa Imagina Ràdio, sopar a la fresca, sortejos, bingo, actuacions. Cal dir també que hi ha bus gratuït i que la festa comença a les 12 de la mitjanit a la pista de ball d'estiu del Montepío a Roquetes. Les entrades es poden adquirir encara a través de Breticket. En gastronomia, jornades gastronòmiques del Musclo de Deltebre fins al 28 de juny, fins aquest diumenge. I cal dir també que des d'avui i fins diumenge se celebra Mestral i a la Fira de Lutiers amb els concerts de Quim Mandado, Miquel del Roig, Quico Celio el Noi i el Mut de Ferreries, Germà Negre, Banda Patilla i Pepet i Marieta, també Rabassaires i Terrae. Per informació, campredó.cat. I acabem pues, recordant que ja han començat les 33enes, la 33ena, millor dit, mostra de jazz a Tortosa, i que es podrà gaudir fins l'11 de juliol. Tota la programació es pot consultar a jazztortosa.com i les entrades es poden adquirir a tuktuk.cat.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
2: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rosset Margalef.
7: Avi, me la dona per ser molt fort.
8: A Rosset Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrosset.com.
9: Rosset Margalef, la mel de casa.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Cinemes Amposta. Ara, a més de la promoció, torna per 6,50 €. A les taquilles de les sales de Cinemes Amposta d'Unió Cine Ciutat també tens aquesta opció fent la compra online a cineciutat.com i a la nostra app còmoda i fàcil. Torna per 6,50 €. Compris on compris, però sempre a Unió Cine Ciutat, Cinemes Amposta. I és que a Cinemes Amposta, quan vas, tens ganes de tornar-hi, perquè sempre val la pena tornar-hi, sempre val la pena anar al cine. A Cinemes Amposta hi ha 11 sales, així que si no t'agrada un gènere de les pel·lícules que t'ofereixen, pues t'agradarà un altre. Sempre hi ha alguna pel·lícula que veure. Per exemple, mira, cal dir que a Cinemes Amposta es poden comprar entrades anticipades ja prevenda ja de pel·lícules com, per exemple, l'Odissea del 17 de... que es podrà veure el 17 de juliol, o Minions and Monsters, que s'estrena el pròxim dia 1 de juliol. Queden pocs dies. També cal dir, pues, per exemple, que aquesta setmana s'estrena la pel·lícula Obsession i que la pots veure avui mateix a les 6 de la tarda, a les 8 i a les 10 de la nit, i que la que pots continuar veient, pues, és la pel·lícula Toy Story 5, que està tenint moltíssima bona acollida, que està tenint molt bona crítica i que es va estrenar la setmana passada. I com deia, pues, pots anar a veure-la en qualsevol moment. Hi ha moltíssimes sessions a veure. Per exemple, pues, aquest cap de setmana seria un molt bon moment. L'altra pel·lícula que continua en cartellera, pues, és Viva, que també s'estrenava la setmana passada, la pel·lícula d'Aina Clotet. O El dia de la revelació, de fa ara 2 setmanes, l'últim treball de Steven Spielberg. I una pel·lícula que es pot veure encara i fa més setmanes que es va estrenar, per exemple, és Scary Movie. Bueno, la qüestió, com et deia, 11 sales, Cinemes Amposta. Pots anar allà i comprar la teva entrada allà mateix, comprar les crispetes, el que vulguis de menjar, de tota l'oferta que tenen. I si no, també ho pots fer de manera anticipada, a través de la seva pàgina web o a través també de l'aplicació, que te la pots descarregar al mòbil, i realment és el que jo t'aconsello, que t'ho descarreguis al mòbil i així ja vas amb l'entrada comprada i allà t'evites al menys t'evites cues, eh? Com a mínim, i vas amb el teu QR i, escolta'm, et faciliten la vida aquesta gent també. I és que Multicinemes Amposta, la millor opció, i com et deia, és que no em cansaré de repetir-ho, 11 sales, i jo et preguntaria allò de algú et dona més? I una cosa més, per acabar ja de parlar de cine i de parlar de Cinemes Amposta, que si has de fer algun que altre regal i dius, ai, no sé què regalar original, però escolta'm, regala cine, perquè com a mínim serà un regal original, un regal diferent i un regal que val molt la pena.
2: Vols ser original amb els teus amics, la teva parella o amb qualsevol familiar? Aleshores, regala alguna cosa diferent.
3: Totes les setmanes, les millors pel·lícules d'estrena.
2: Bonus al cinema és un regal. 10 vals bescanviables per anar al cine a un preu molt reduït.
3: Bonus al cine és un regal d'Unió Cine Ciutat.
2: Consulta les condicions a unioscineciutat.com.
3: Cinemes Amposta.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Bé, després d'escoltar el Gone, Gone, Gone que ens arribava de la mà de David Guetta, Teddy Swims i Townsend, ai, nosaltres arribem ja a les 9 i mitja del matí. Posem el punt i final al de Bon Matí avui divendres i ho fem d'aquesta manera. Ho fem amb Malibu de Rusowski. Per part meva, res més. Que passis bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: Espresso macchiato.
1: Imagina Ràdio.
2: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detingut un home a Alcanar per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil. En total, ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena d'11 anys acompanyada de la seva mare va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials. La menor va assenyalar que havia iniciat una relació virtual amb un home adolescent de 16 anys, anomenat Àlex, perfil amb el que el detingut contactava amb les menors per acosar-les i demanar material audiovisual explícit. Durant la investigació, s'ha acreditat l'existència de més de 2.500 fotografies i de 200 vídeos. Les tres cales de l'Ametlla de Mar opten a una transformació integral amb la candidatura del nou Pla de Barris i Viles. El projecte planteja actuacions de millora dels serveis, la mobilitat i l'atenció a les necessitats socials d'una zona amb una població cada vegada més diversa. Entre les actuacions previstes hi ha la millora de la carretera de les Tres Cales, amb un carril bici i espai per a vianants, l'asfaltatge de carrers i la renovació de la xarxa d'aigua. La proposta podria mobilitzar una inversió d'entre 3 i 12,5 milions d'euros amb un 70% del finançament de la Generalitat. L'Ajuntament presentarà el projecte el juliol i abans ha convocat una reunió amb el veïnat per explicar-lo i recollir aportacions. Tortosa celebra el mes de l'orgull amb música, activitats familiars i accions de sensibilització i reivindicació dels drets LGTBIQ+. L'acte central serà este dissabte al Parc Teodor González amb la lectura del manifest, el pregó de la cantant Cristina Montllau, actuacions musicals i propostes familiars. A més, l'Ajuntament tornarà a exhibir la bandera LGTBIQ+, en diversos equipaments municipals com a mostra de compromís amb la diversitat i la igualtat. La jornada final inclourà tallers, humor al col·lectiu i música en directe amb la participació d'artistes i entitats del territori.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè i amb alguns núvols prims de caràcter local que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 33 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? No, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir-se

0: faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela conmigo, vuela.
1: Exits, les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
3: El Circo del Miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
4: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
5: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup, reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
1: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
2: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
1: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
1: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com.
1: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingut un home a Alcanar per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil. En total, ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena d'11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials. La menor va assenyalar que havia iniciat una relació virtual amb un home adolescent de 16 anys, anomenat Àlex, perfil amb el que el detingut contactava amb les menors per acosar-les i demanar material audiovisual explícit. Durant la investigació, s'ha acreditat l'existència de més de 2.500 fotografies i de 200 vídeos. Les tres cales de l'Ametlla de Mar opten a una transformació integral amb la candidatura del nou Pla de Barris i Viles. El projecte planteja actuacions de millora dels serveis, la mobilitat i l'atenció a les necessitats socials d'una zona amb una població cada vegada més diversa. Entre les actuacions previstes hi ha la millora de la carretera de les Tres Cales, amb un carril bici i espai per a vianants, l'asfaltatge de carrers i la renovació de la xarxa d'aigua. La proposta podria mobilitzar una inversió d'entre 3 i 12,5 milions d'euros amb un 70% del finançament de la Generalitat. L'Ajuntament presentarà el projecte el juliol i abans ha convocat una reunió amb el veïnat per explicar-lo i recollir aportacions. Tortosa celebra el mes de l'orgull amb música, activitats familiars i accions de sensibilització i reivindicació dels drets LGTBIQ+. L'acte central serà este dissabte al Parc Teodor González, amb la lectura del manifest, el pregó de la cantant Cristina Montllau, actuacions musicals i propostes familiars. A més, l'Ajuntament tornarà a exhibir la bandera LGTBIQ+, en diversos equipaments municipals com a mostra de compromís amb la diversitat i la igualtat. La jornada final inclourà tallers, humor al col·lectiu i música en directe amb la participació d'artistes i entitats del territori. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè i amb alguns núvols prims de caràcter local que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 33 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
1: El futur de la teva empresa no s'atura. Necessites moure't per la ciutat sense restriccions? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'oferim la gamma híbrida i 100% elèctrica de Volkswagen vehicles comercials més àmplia del mercat. Menys despesa en combustible, menys manteniment i un important estalvi en el cost per quilòmetre. I si el que necessites és màxima capacitat i entrega immediata, atenció! Unitats limitades en estoc de la Volkswagen Crafter amb condicions irrepetibles. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
2: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat. Tot en un sol festival. El festival. Més info a campredó.cat/mestralia.
3: Imagina ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Modelogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modelogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
4: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny al 11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
6: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretiquet. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Roquetes repara 4 camins municipals i prepara noves actuacions per valor de més d'1,3 milions d'euros. Els treballs ja han finalitzat en 4 vies, entre elles els camins de la Caramella, Bandejat, Regues Nou, Poca Teula i Forcatell, i en els pròxims mesos està previst actuar en 7 camins més del terme municipal. Les actuacions permetran reforçar una xarxa de més de 200 quilòmetres de vials essencials per a l'activitat agrícola i la mobilitat dels veïns. Entre les properes intervencions destaca la reforma del camí de Sant Francesc, amb un pressupost superior als 540.000 euros, així com millores en altres camins afectats pels temporals. Amposta amplia el seu fons municipal amb una tesi doctoral que reivindica el valor dels sons en la identitat de la ciutat. La investigació pren Amposta com un dels principals casos d'estudi i explora com elements com les festes, la música o els sons tan identificatius com la sirena de la cambra rosera formen part de la memòria col·lectiva de la ciutat. L'obra, titulada El giro sensorial en los estudios musicológicos, posa en valor el paisatge sonor com a element de pertinença i patrimoni cultural. L'autor de la tesi doctoral, Fernando Maldonado, ha destacat que la donació és una manera de retornar Amposta part del treball desenvolupat durant anys. La tesi ja forma part del patrimoni documental del consistori des d'este dijous. I en agenda del Tebre celebra les jornades gastronòmiques del Musclo fins este diumenge. Sota el lema de l'Abadia del Fangal Paladar, els establiments participants ofereixen tapes, degustacions i menús especials amb el Musclo com a protagonista. La proposta combina receptes tradicionals i noves elaboracions per promocionar el producte de proximitat i l'Ajuntament destaca la gastronomia com un element clau per reforçar la identitat del municipi i donar visibilitat al territori i als seus productors. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols prims de caràcter local que es mantindran durant la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 33 a la Pobla de Massaluca i 35 graus al Perelló i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
5: i a tuktuk.cat.
6: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/Mestràlia.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Roquetes repara quatre camins municipals i prepara noves actuacions per valor de més d'1,3 milions d'euros. Els treballs ja han finalitzat en quatre vies, entre elles els camins de la Caramella, Bandejat Regues Nou, Poca Teula i Forcatell, i en els pròxims mesos està previst actuar en set camins més del terme municipal. Les actuacions permetran reforçar una xarxa de més de 200 quilòmetres de vials essencials per a l'activitat agrícola i la mobilitat dels veïns. Entre les properes intervencions destaca la reforma del camí de Sant Francesc, amb un pressupost superior als 540.000 euros, així com millores en altres camins afectats pels temporals. Amposta amplia el seu fons municipal amb una tesi doctoral que reivindica el valor dels sons en la identitat de la ciutat. La investigació pren Amposta com un dels principals casos d'estudi i explora com elements com les festes, la música o els sons tan identificatius com la sirena de la cambra arrossera formen part de la memòria col·lectiva de la ciutat. L'obra, titulada El giro sensorial en los estudios musicológicos, posa en valor el paisatge sonor com a element de pertinença i patrimoni cultural. L'autor de la tesi doctoral, Fernando Maldonado, ha destacat que la donació és una manera de retornar Amposta part del treball desenvolupat durant anys. La tesi ja forma part del patrimoni documental del consistori des d'este dijous. I en agenda, Deltebre celebra les jornades gastronòmiques del Musclo fins este diumenge. Sota el lema de l'Abadia del Fangal Paladar, els establiments participants ofereixen tapes, degustacions i menús especials amb el Musclo com a protagonista. La proposta combina receptes tradicionals i noves elaboracions per promocionar el producte de proximitat i l'Ajuntament destaca la gastronomia com un element clau per reforçar la identitat del municipi i donar visibilitat al territori i als seus productors. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols prims de caràcter local que es mantindran durant la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 33 a la Pobla de Massaluca i 35 graus al Perelló i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Modelogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modelogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
4: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Caravent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Fiscalia investiga l'exgovern de Junts per Tortosa per adjudicar obres de l'espai Joan Moreira a l'antiga fàbrica Samó després d'inaugurar-lo. La investigació arrenca amb la denúncia presentada per l'actual equip de govern tortosí sobre les contractacions gestionades per l'exalcaldessa Meritxell Roiger i l'extinent d'alcalde Domingo Tomàs. Fiscalia estudia si es deriven responsabilitats penals del contracte de reparació de la coberta i neteja interior del centre cultural aprovat sense licitació pública i després d'obrir el centre i també pel fraccionament irregular de la rehabilitació de la façana. Territori sotmet a informació pública l'autorització per connectar la planta de biogàs de Campredó a la xarxa gasista. Com es publica al BOE, cal executar una infraestructura d'uns 300 metres amb un pressupost de més de 300.000 euros. El centre de producció de biosales SL tindrà 85.000 metres quadrats i produirà 93 gigawatts hora a l'any de biometà i bio-CO2 que s'injectarà a la xarxa de transport i tractarà 127.000 tones de purins, gallinassa, restes de poda o residus orgànics. I en agenda, este diumenge, la Festa del Mar torna a la Ràpita per gaudir de la badia des de l'aigua. La jornada inclourà una sortida en caiac fins a les Muscleres, amb monitoratge i explicació sobre l'activitat aquícola del Delta. L'Ajuntament i l'Estació Nàutica destaquen la voluntat de fomentar la pràctica esportiva al mar i implicar la població en les propostes vinculades al turisme. La diada es completarà amb un vermut musical a les instal·lacions de la cabanya. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols prims de caràcter local i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 33 a la Pobla de Massaluca i 35 graus al Perelló i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini cada any, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert cada any, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658-81-2901. 658-81-2901. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
2: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
1: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
1: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com.
1: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Ei, Jordi, sortim a sopar?
7: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
6: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
7: Quin bon consell! On dius que sopem?
6: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
8: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
9: Imagina Ràdio.

0: cançó d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Fiscalia investiga l'exgovern de Junts per Tortosa per adjudicar obres de l'espai Joan Moreira a l'antiga fàbrica Samó després d'inaugurar-lo. La investigació arrenca amb la denúncia presentada per l'actual equip de govern tortosí sobre les contractacions gestionades per l'exalcaldessa Meritxell Roger i l'extinent d'alcalde Domingo Tomàs. Fiscalia estudia si es deriven responsabilitats penals del contracte de reparació de la coberta i neteja interior del centre cultural aprovat sense licitació pública i després d'obrir el centre i també pel fraccionament irregular de la rehabilitació de la façana. Territori sotmet a informació pública l'autorització per connectar la planta de biogàs de Campredó a la xarxa gasista. Com es publica al BOE, cal executar una infraestructura d'uns 300 metres amb un pressupost de més de 300.000 euros. El centre de producció de biosales SL tindrà 85.000 metres quadrats i produirà 93 gigawatts hora a l'any de biometà i bio-CO2 que s'injectarà a la xarxa de transport i tractarà 127.000 tones de purins, gallinassa, restes de poda o residus orgànics. I en agenda, este diumenge, la Festa del Mar torna a la Ràpita per gaudir de la badia des de l'aigua. La jornada inclourà una sortida en caiac fins a les Muscleres, amb monitoratge i explicació sobre l'activitat aqüícola del Delta. L'Ajuntament i l'Estació Nàutica destaquen la voluntat de fomentar la pràctica esportiva al mar i implicar la població en les propostes vinculades al turisme. La diada es completarà amb un vermut musical a les instal·lacions de la cabanya. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols prims de caràcter local i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 33 a la Pobla de Massaluca i 35 graus al Perelló i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: El circo del miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
3: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
4: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
6: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
7: Si no sou socis, a Ebretiquet.
6: Servei de bus gratuït.
7: 27 de juny.
6: 27 de juny.
7: La nit que no et pots perdre.
8: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/Mestràlia.
9: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Roquetes repara 4 camins municipals i prepara noves actuacions per valor de més d'1,3 milions d'euros. Els treballs ja han finalitzat en 4 vies, entre elles els camins de la Caramella, Bandejat Regues Nou, Poca Teula i Forcatell, i en els pròxims mesos està previst actuar en 7 camins més del terme municipal. Les actuacions permetran reforçar una xarxa de més de 200 quilòmetres de vials essencials per a l'activitat agrícola i la mobilitat dels veïns. Entre les properes intervencions destaca la reforma del camí de Sant Francesc, amb un pressupost superior als 540.000 euros, així com millores en altres camins afectats pels temporals. Amposta amplia el seu fons municipal amb una tesi doctoral que reivindica el valor dels sons en la identitat de la ciutat. La investigació pren Amposta com un dels principals casos d'estudi i explora com elements com les festes, la música o els sons tan identificatius com la sirena de la cambra arrossera formen part de la memòria col·lectiva de la ciutat. L'obra, titulada El giro sensorial en los estudios musicológicos, posa en valor el paisatge sonor com a element de pertinença i patrimoni cultural. L'autor de la tesi doctoral, Fernando Maldonado, ha destacat que la donació és una manera de retornar Amposta part del treball desenvolupat durant anys. La tesi ja forma part del patrimoni documental del consistori des d'este dijous. I en agenda del Tebre celebra les jornades gastronòmiques del Musclo fins este diumenge. Sota el lema de l'Abadia del Fangal Paladar, els establiments participants ofereixen tapes, degustacions i menús especials amb el Musclo com a protagonista. La proposta combina receptes tradicionals i noves elaboracions per promocionar el producte de proximitat i l'Ajuntament destaca la gastronomia com un element clau per reforçar la identitat del municipi i donar visibilitat al territori i als seus productors. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols prims de caràcter local que es mantindran durant la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 33 a la Pobla de Massaluca i 35 graus al Perelló i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
3: La millor música
2: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
3: Catalunya torna a Galícia.
4: Les seleccions catalanes absolutes femenina i masculina de futbol sala disputaran els dies 3 i 4 de juliol els seus compromisos internacionals davant Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
3: Compte enrere per al retorn a la pista. Catalunya buscarà repetir les victòries aconseguides el passat 11 de setembre de 2024.
4: Dues seleccions, dos grans partits, una mateixa passió. Catalunya.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
3: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
6: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
5: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
6: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
6: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Roquetes repara 4 camins municipals i prepara noves actuacions per valor de més d'1,3 milions d'euros. Els treballs ja han finalitzat en 4 vies, entre elles els camins de la Caramella, Bandejats Regues Nou, Poca Teula i Forcatell, i en els pròxims mesos està previst actuar en 7 camins més del terme municipal. Les actuacions permetran reforçar una xarxa de més de 200 quilòmetres de vials essencials per a l'activitat agrícola i la mobilitat dels veïns. Entre les properes intervencions destaca la reforma del camí de Sant Francesc, amb un pressupost superior als 540.000 euros, així com millores en altres camins afectats pels temporals. Amposta amplia el seu fons municipal amb una tesi doctoral que reivindica el valor dels sons en la identitat de la ciutat. La investigació pren Amposta com un dels principals casos d'estudi i explora com elements com les festes, la música o els sons tan identificatius com la sirena de la cambra rosera formen part de la memòria col·lectiva de la ciutat. L'obra, titulada El giro sensorial en los estudios musicológicos, posa en valor el paisatge sonor com a element de pertinença i patrimoni cultural. L'autor de la tesi doctoral, Fernando Maldonado, ha destacat que la donació és una manera de retornar Amposta part del treball desenvolupat durant anys. La tesi ja forma part del patrimoni documental del consistori des d'este dijous. I en agenda del Tebre celebra les jornades gastronòmiques del Musclo fins este diumenge. Sota el lema de l'Abadia del Fangal Paladar, els establiments participants ofereixen tapes, degustacions i menús especials amb el Musclo com a protagonista. La proposta combina receptes tradicionals i noves elaboracions per promocionar el producte de proximitat i l'Ajuntament destaca la gastronomia com un element clau per reforçar la identitat del municipi i donar visibilitat al territori i als seus productors. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols prims de caràcter local que es mantindran durant la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 33 a la Pobla de Massaluca i 35 graus al Perelló i Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara, amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
4: Els boscos, les muntanyes, els rius. Racons per descobrir i disfrutar. I després, exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
6: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
7: Si no sou socis, a Ebretiquet.
6: Servei de bus gratuït.
7: 27 de juny.
6: 27 de juny.
7: La nit que no et pots perdre.
8: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
9: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
10: La millor música
9: per sentir-se

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Fiscalia investiga l'exgovern de Junts per Tortosa per adjudicar obres de l'espai Joan Moreira a l'antiga fàbrica Samó després d'inaugurar-lo. La investigació arrenca amb la denúncia presentada per l'actual equip de govern tortosí sobre les contractacions gestionades per l'exalcaldessa Meritxell Roigé i l'extinent d'alcalde Domingo Tomàs. Fiscalia estudia si es deriven responsabilitats penals del contracte de reparació de la coberta i neteja interior del centre cultural aprovat sense licitació pública i després d'obrir el centre, i també pel fraccionament irregular de la rehabilitació de la façana. Territori sotmet a informació pública l'autorització per connectar la planta de biogàs de Campredó a la xarxa gasista. Com es publica al BOE, cal executar una infraestructura d'uns 300 metres amb un pressupost de més de 300.000 euros. El centre de producció de biosales SL tindrà 85.000 metres quadrats i produirà 93 gigawatts hora a l'any de biometà i bio-CO2 que s'injectarà a la xarxa de transport i tractarà 127.000 tones de purins, gallinassa, restes de poda o residus orgànics. I en agenda, este diumenge, la Festa del Mar torna a la Ràpita per gaudir de la badia des de l'aigua. La jornada inclourà una sortida en caiac fins a les Muscleres amb monitoratge i explicació sobre l'activitat aqüícola del Delta. L'Ajuntament i l'Estació Nàutica destaquen la voluntat de fomentar la pràctica esportiva al mar i implicar la població en les propostes vinculades al turisme. La diada es completarà amb un vermut musical a les instal·lacions de la cabanya. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols prims i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte, dominarà el cel serè arreu, tot i els estrats baixos al litoral i prelitoral. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
7: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
8: i a tuktuk.cat.
9: Imagina Ràdio!

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: I will survive without you.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretique.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
5: Bon dia!
4: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
6: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Fiscalia investiga l'exgovern de Junts per Tortosa per adjudicar obres de l'espai Joan Moreira a l'antiga fàbrica Samó després d'inaugurar-lo. La investigació arrenca amb la denúncia presentada per l'actual equip de govern tortosí sobre les contractacions gestionades per l'exalcaldessa Meritxell Roigé i l'extinent d'alcalde Domingo Tomàs. Fiscalia estudia si es deriven responsabilitats penals del contracte de reparació de la coberta i neteja interior del centre cultural aprovat sense licitació pública i després d'obrir el centre, i també pel fraccionament irregular de la rehabilitació de la façana. Territori sotmet a informació pública l'autorització per connectar la planta de biogàs de Campredó a la xarxa gasista. Com es publica al BOE, cal executar una infraestructura d'uns 300 metres amb un pressupost de més de 300.000 euros. El centre de producció de biosales SL tindrà 85.000 metres quadrats i produirà 93 gigawatts hora a l'any de biometà i bio-CO2 que s'injectarà a la xarxa de transport i tractarà 127.000 tones de purins, gallinassa, restes de poda o residus orgànics. I en agenda, este diumenge, la Festa del Mar torna a la Ràpita per gaudir de la badia des de l'aigua. La jornada inclourà una sortida en caiac fins a les Muscleres, amb monitoratge i explicació sobre l'activitat aqüícola del Delta. L'Ajuntament i l'Estació Nàutica destaquen la voluntat de fomentar la pràctica esportiva al mar i implicar la població en les propostes vinculades al turisme. La diada es completarà amb un vermut musical a les instal·lacions de la cabanya. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols prims i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte, dominarà el cel serè arreu, tot i els estrats baixos al litoral i prelitoral. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gaditat, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Zombi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretiquet. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
4: Et proposem 5 rutes. La de les Fonts, de Santa Bàrbara, la dels Arbres Monumentals, els Indrets Picassians i el Coll de la Sénia. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.

0: And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night and I...
1: Són les 8. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Agència de Serveis Next Marítim rep el Premi Paim de l'any Tarragona 2026. El guardó, que es va lliurar a la Cambra de Comerç de Tortosa, posa en valor la tasca de les petites i mitjanes empreses en la generació d'ocupació, la innovació i el creixement econòmic. Els premis, impulsats per la Cambra de Comerç d'Espanya i el Banc Santander, també van distingir altres empreses del territori, com Baix Montsat, en l'àmbit de la internacionalització, Noxifer SL, per la digitalització i innovació, Laborem d'Ertusa, per la formació i ocupació, i Llaveria Plàstics, per la sostenibilitat. El Museu de les Terres de l'Ebre incorpora la realitat immersiva per divulgar, sobretot entre els més joves, les troballes dels jaciments protohistòrics. Gràcies a l'ús d'unes ulleres de realitat virtual, l'equipament ofereix als seus visitants un recorregut pel poblat preibèric de Sant Jaume d'Alcanar, tal com era fa 2.700 anys, a partir dels resultats de les excavacions que efectua des de fa dècades el GRAP-UB. Es tracta d'una de les primeres experiències a Catalunya en l'àmbit de la realitat immersiva de nuclis protohistòrics que el museu vol estendre a les excavacions fetes en d'altres jaciments del territori. I en agenda, la segona edició del Festival Riu de Veus tornarà a omplir de música el Castell de Miravet demà dissabte 27 de juny. El concert reunirà tres artistes de trajectòries i procedències diferents: David Carabé, de Mishima, el músic de Flix, Charim Aresté, i la cantant lleidatana Meritxell Gené. Sota la direcció artística d'Eric Vinaixa, interpretaran cançons dels seus repertoris acompanyats d'una formació integrada per músics ebrencs. L'actuació, creada especialment per al festival, tindrà aforament limitat i encara es poden aconseguir les entrades al web del festival. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols prims i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte dominarà el cel serè arreu, tot i els estrats baixos al litoral i prelitoral. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.

0: Σου, Νταβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música. Per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretiquet. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
2: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
3: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Carabent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
2: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
6: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
5: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
6: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
5: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
6: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
5: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
6: Entrades i programació a jazztortosa.com.
5: Imagina Ràdio, emissora oficial.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. L'agència de serveis Next Maritim rep el Premi Paim de l'any Tarragona 2026. El guardó, que es va lliurar a la Cambra de Comerç de Tortosa, posa en valor la tasca de les petites i mitjanes empreses en la generació d'ocupació, la innovació i el creixement econòmic. Els premis, impulsats per la Cambra de Comerç d'Espanya i el Banc Santander, també van distingir altres empreses del territori, com Baix Montsat, en l'àmbit de la internacionalització, Noxifer SL, per la digitalització i innovació, Laborem d'Ertusa, per la formació i ocupació, i Llaveria Plàstics, per la sostenibilitat. El Museu de les Terres de l'Ebre incorpora la realitat immersiva per divulgar, sobretot entre els més joves, les troballes dels jaciments protohistòrics. Gràcies a l'ús d'unes ulleres de realitat virtual, l'equipament ofereix als seus visitants un recorregut pel poblat preibèric de Sant Jaume d'Alcanar, tal com era fa 2.700 anys, a partir dels resultats de les excavacions que efectua des de fa dècades el GRAP UB. Es tracta d'una de les primeres experiències a Catalunya en l'àmbit de la realitat immersiva de nuclis protohistòrics que el museu vol estendre a les excavacions fetes en d'altres jaciments del territori. I en agenda, la segona edició del Festival Riu de Veus tornarà a omplir de música el Castell de Miravet demà dissabte 27 de juny. El concert reunirà tres artistes de trajectòries i procedències diferents: David Carabé, de Mishima, el músic de Flix, Charim Aresté, i la cantant lleidatana Meritxell Gené. Sota la direcció artística d'Eric Vinaixa, interpretaran cançons dels seus repertoris acompanyats d'una formació integrada per músics ebrencs. L'actuació, creada especialment per al festival, tindrà aforament limitat i encara es poden aconseguir les entrades al web del festival. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols prims i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte dominarà el cel serè arreu, tot i els estrats baixos al litoral i prelitoral. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. L'Agència de Serveis Next Marítim rep el Premi Paim de l'any Tarragona 2026. El guardó, que es va lliurar a la Cambra de Comerç de Tortosa, posa en valor la tasca de les petites i mitjanes empreses en la generació d'ocupació, la innovació i el creixement econòmic. Els premis, impulsats per la Cambra de Comerç d'Espanya i el Banc Santander, també van distingir altres empreses del territori, com Baix Montsat, en l'àmbit de la internacionalització, Noxifer SL, per la digitalització i innovació, Laborem d'Ertusa, per la formació i ocupació, i Llaveria Plàstics, per la sostenibilitat. El Museu de les Terres de l'Ebre incorpora la realitat immersiva per divulgar, sobretot entre els més joves, les troballes dels jaciments protohistòrics. Gràcies a l'ús d'unes ulleres de realitat virtual, l'equipament ofereix als seus visitants un recorregut pel poblat preibèric de Sant Jaume d'Alcanar, tal com era fa 2.700 anys, a partir dels resultats de les excavacions que efectua des de fa dècades el GRAP UB. Es tracta d'una de les primeres experiències a Catalunya en l'àmbit de la realitat immersiva de nuclis protohistòrics que el museu vol estendre a les excavacions fetes en d'altres jaciments del territori. I en agenda, la segona edició del Festival Riu de Veus tornarà a omplir de música el Castell de Miravet demà dissabte 27 de juny. El concert reunirà tres artistes de trajectòries i procedències diferents: David Carabé, de Mishima, el músic de Flix, Xarí Maresté, i la cantant lleidatana Meritxell Gené. Sota la direcció artística d'Eric Vinaixa, interpretaran cançons dels seus repertoris acompanyats d'una formació integrada per músics ebrencs. L'actuació, creada especialment per al festival, tindrà aforament limitat i encara es poden aconseguir les entrades al web del festival. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols prims i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte, dominarà el cel serè arreu, tot i els estrats baixos al litoral i prelitoral. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació i més notícies. Molt bon cap de setmana!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Carlos U, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia, de la llista que van fer per a tu la preferida, inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Hey, Fonsi.